Perso men creis plus ma dolours, cargeo alies in luex aesits, que tanno fauc suspirs e plurs, que sul baisar per escarits lu cor num tenges san e sau. Bunes l'amurs e mult per vau, et d'aquest mal mi pot gerir, ses gard de metge sapiens.